0: sus hijas.
1: La imagen dio la vuelta al mundo, abrió informativos, fue portada de periódicos, se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que causó la anterior entrada masiva de inmigrantes a la playa del Tarajal en Ceuta, y elevó a Juanfran, un desconocido agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, a héroe nacional. Nunca olvidaré lo que me dijo años después en una entrevista. A lo mejor la gente se pensaba que la Guardia Civil era represiva y violenta, y aunque tenemos que preservar la integridad de nuestro territorio, nuestra prioridad es salvar vidas. Siempre ayudamos a las personas. Esta historia la recuerdo muy habitualmente porque quizás sea el mejor ejemplo de que controlar la inmigración, gestionar la crisis de seguridad, convivencia y orden público en Ceuta, no es incompatible con acoger y dar unos cuidados mínimos a las personas que deambulan por las calles.
2: Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados.
1: Esta historia nos demuestra que se puede criticar la cuestionable, contradictoria y tardía gestión del gobierno y seguir confiando, sin embargo, en las instituciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los secretarios de Estado que están encima del problema, en los técnicos, en los funcionarios, en los fiscales que doblan turnos y que se dejan la piel para estudiar cada caso lo más rápido posible.
2: Y les privaron de la semilla.
1: Esta historia también nos demuestra que un problema de esta magnitud no se soluciona con titulares rimbombantes, hipérboles o simplificaciones interesadas, como el Estado fallido, el pueblo salva al pueblo, la invasión terrorista o la repetida y tramposa correlación entre inmigración, delincuencia y enfermedad. Tampoco se soluciona con una escalada dialéctica de la política que solo añade más leña al fuego a un problema que ya de por sí es inflamable, y mucho menos con la instrumentalización del miedo. Esta historia, la de Juanfran salvando al bebé, nos demuestra que entender el malestar y la angustia de los ceutíes no pasa por deshumanizar y tratar a los migrantes como si fuesen ganado. Nos recuerda que respetar la ley y los derechos humanos no es ser buenista, es simplemente ser demócrata. Y si lo pensáis bien, hace no tanto, esto era algo sagrado en el debate público. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
3: Hasta mañana, Eva, igualmente. Y son menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, avui és dimecres 2 de setembre, són 8:45 del matí, commoció a Manresa després de l'assassinat d'un home aquest dimarts al carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts com a presumptes autors dels fets. L'Ajuntament està de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a la plaça Major. Des d'ara i fins a 8:00 del matí també ens farem ressò d'una dada impactant. 27,1 graus és la temperatura mitjana que s'ha registrat aquest estiu a Barcelona, segons dades de l'Observatori Fabra. S'han superat quasi tots els rècords. Més dies sobre els 35 i els 40 graus, quasi 60 nits tòrrides i la màxima més alta registrada, 40,9 graus a principis de juliol. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans dels serveis. Previsió del temps, emet Jordi Oriós. Bon dia.
6: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya serà un dia càlid i pujant les temperatures. Seran més elevades a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu de Girona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats o tempestes de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
5: Noelia García ens apropava la informació del temps. I pel que fa al trànsit, RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de primera hora a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació, tot i que encara doncs, no arriba a provocar un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, continuem parlant també d'aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim intensitat en la circulació en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben per l'últim tram de la C-58. C58 de retruc deixa afectacions a la ronda de dalt, en aquest cas des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit sud. També a la ronda litoral hi ha un bon tram de fins a 5,5 km de retencions en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat en direcció Barcelona també hi ha retencions per l'A2, en aquest cas des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat, i a la B23 també al tram entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. També hi ha retencions en l'últim tram en direcció Barcelona des d'Esplugues de Llobregat fins ben entrada la Diagonal. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat la mort violenta d'un home a la matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major del poble. Els Mossos han detingut dos menors d'edat relacionats amb aquesta mort. Míriam Andreu.
8: Els detinguts són menors d'edat amb antecedents per delictes violents. L'agressió s'hauria produït a cap a 5:45 del matí al carrer de Sant Jaume. Un grup de joves hauria atacat la víctima amb una arma blanca i deixant-la malferida a terra, on ha acabat morint. Malgrat els esforços dels serveis d'emergències mèdiques per salvar-li la vida, l'home ha acabat morint per la gravetat de les lesions. La víctima, de 45 anys, molt conegut a la ciutat i a la comarca, era pare de dues criatures. En residia a Castellnou de Bages, municipi que també ha condemnat els fets. Ahir, centenars de persones es van concentrar a la plaça Major de Manresa en mostra de rebuig als fets.
5: Gràcies. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, a la Noguera, Rosa Quitllet.
9: Els fets van tenir lloc la setmana passada. Es va produir un accident de trànsit al nucli urbà. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. En aquest punt, els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i van detenir el menor. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
5: 27,1 graus. És la temperatura mitjana d'aquest estiu meteorològic, juny, juliol i agost, registrada per l'Observatori Fabra. Una dada que converteix l'estiu d'enguany en el més càlid a Barcelona mai registrat per l'Observatori. Mireia Moreno.
10: I en l'estiu més sec des del 1914, aquest mes d'agost ha estat el segon més càlid de la sèrie climàtica, trencant el rècord anterior corresponent a l'any 2003. En termes globals, durant aquests tres últims mesos s'han registrat 76 dies amb temperatures superiors als 30 graus i només un dia es va baixar d'aquesta temperatura, xifres molt diferents a les d'altres anys, com el 2011, quan només es van superar els 30 graus un total de 7 dies. Dades preocupants, segons Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra a Ràdio 4.
11: I aquestes dades són preocupants en tant que s'escapen moltíssim no només dels registres climàtics, sinó de les previsions, de les prediccions climàtiques que els models havien projectat en aquest canvi climàtic global i en el context de pujades de temperatures.
10: I la tendència firma és que les temperatures anormalment altes s'estenguin més enllà de l'estiu.
5: Més enllà de Barcelona i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, per segon mes consecutiu la temperatura bat rècords, amb un agost amb temperatures 3 graus i mig de mitjana més altes a punts com Catalunya Central en relació amb els últims 20 anys. A l'Observatori de l'Ebre, amb dades del 1905, aquest agost ha registrat una temperatura mitjana de 29,7 graus, la més alta de tota la sèrie. Tot i la calor, la precipitació ha estat molt irregular. L'agost ha estat molt plujós al litoral del Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès i al Prepirineu i Pirineu. En canvi, ha estat molt sec al delta del Llobregat i de l'Ebre. El govern de la Generalitat tanca files al voltant de la consellera Esther Niubó i el Consell Executiu oficialitza el nomenament de Marta Clari com a nova secretària d'Educació. El govern insisteix en les bondats del pacte assolit amb els sindicats minoritaris, professors de secundària, comissions obreres i la UGT, i assegura que ha complert amb el 96% del pactat a pocs dies de l'inici de curs. Laura Hurtado.
12: El departament defensa que les mesures pactades s'estan desplegant a bon ritme, entre les quals destaca les millores retributives de perfils com especialistes en educació infantil i personal d'escola inclusiva, les compensacions de pernoctacions o la diagnosi de complexitat dels centres. Els sindicats del pacte celebren els avenços, tot i que professors de secundària demanen mesures més estructurals. Escoltem el seu portaveu Ignasi Fernández i la responsable d'Educació Comissions Obreres, Esther Vila.
13: En general, tot el que ha anat desgranant són mesures benvingudes, però de tipus cosmètic, que no ataquen d'arrel el problema de fons.
14: Nosaltres hem sortit al carrer fins que hem fet un pas endavant i hem aconseguit un molt bon acord que recull moltes de les mesures que estaven reivindicades pel col·lectiu. És suficient? No.
12: Pel que fa a l'error que ha deixat Catalunya fora de les proves PISA, els tres sindicats demanen més explicacions i transparència. Aquest dijous el govern ha convocat a una reunió a l'USTEC i a la CGT per intentar frenar la vaga convocada pel 8 de setembre.
5: I més de 9.000 estudiants es presenten entre avui i divendres a la convocatòria extraordinària de les PAU. Serà l'últim any que aquests exàmens se celebrin al setembre, ja que a partir de l'any que ve es faran al juliol, un mes després de la primera convocatòria. Núria Alcalà.
15: Sí, enguany hi ha 770 matriculats més respecte al setembre de l'any passat, un increment que també es va fer palès a la convocatòria ordinària del mes de juny, quan es va assolir el rècord de 45.700 matriculats. Dels 9.000 estudiants que es presenten a les proves aquests tres dies, 7.600 venen de batxillerat i 1.300 de cicles formatius de grau superior, i es distribuiran en 22 tribunals repartits arreu del territori, la majoria, 4.800, a Barcelona ciutat, seguit de Vallaterra, Tarragona, Girona i Lleida. La jornada començarà a les 9 del matí amb la prova de llengua i literatura castellanes. Al migdia serà el torn de llengua estrangera i a partir de les 3 de la tarda es faran les proves de matèries optatives com física i geografia. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat.
5: I l'aprovació de l'Estatut Marc Sanitari al Consell de Ministres ha provocat el rebuig del Sindicat Metges de Catalunya, que protesta perquè el considera discriminatori. Més detalls, Pau Alemany.
16: Les principals discrepàncies se centren en tres aspectes. Una jornada laboral que podria arribar a les 45 hores setmanals, unes guàrdies de fins a 17 o 24 hores en situacions excepcionals i la manca de reconeixement dins de la carrera professional. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho ha resumit així.
17: L'única cosa que fa és perpetuar la discriminació que pateix el nostre col·lectiu, el col·lectiu mèdic i facultatiu, pel que fa a condicions laborals, pel que fa a condicions assistencials.
16: Els metges han anunciat que mantindran les mobilitzacions durant la tardor amb l'objectiu d'evitar que l'Estatut Marc arribi a aprovar-se al Congrés dels Diputats.
5: Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia un viatge a Ucraïna per reafirmar el suport de Catalunya a aquest país davant la invasió de Rússia. La previsió és que el Salvador Illa aterri a Varsovia, a Polònia, des d'on es traslladarà en tren fins a Kiev, on arribarà demà dijous. Illa viatjarà acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Un cop a Kiev, coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que a principis de la setmana va iniciar un viatge per Bòsnia i Hercegovina, Polònia i Ucraïna. Doncs el govern commemorarà en la Diada d'enguany els 50 anys de la primera celebració de la Diada després de la mort de Franco, amb l'objectiu de recuperar la força i l'esperit de la manifestació de 1976 a Sant Boi. Toni Conde.
18: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat la unitat en la diversitat de la ciutadania de Catalunya després de la dictadura i ha manifestat la voluntat de recuperar la força i l'esperit d'aquell moment en la Diada d'enguany. Paneque també ha presentat el cartell de la Diada de l'artista Javier Jaén, fet de centenars d'empremtes dactilars que simbolitzen aquesta pluralitat de la societat catalana.
19: És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
18: L'acte principal de la Diada tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya i hi actuaran artistes com Lorena Nogal, Joan Dausà o Sopa de Cabra. A més, els dies 15 i 16 de setembre, la Diada se celebrarà també a Extremadura per destacar els vincles entre ambdós territoris per la migració dels anys 60 i 70.
5: I en esports, ja ha tancat el mercat de fitxatges amb moviments en Can Barça, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell. En les darreres hores, més detall, Josep Capel, bon dia.
20: Bon dia. Tancament de mercat en diferents moviments en els equips catalans de primera i segona divisió. Pel que fa al Barça, en clau sortides, Marc Casado marxa cedit al Deportivo fins a final de temporada. En quant a les entrades, presentació del darrer fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que assegurava estar recuperat de les lesions de genoll dels últims dos anys.
21: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después el tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo.
20: A l'Espanyol, canvi de laterals drets, Rubén Sánchez marxa traspassat a l'Elx i el seu substitut serà el jugador de l'Atlètic Club de Bilbao,

0: Texas recuperarà Rita, la tragicomèdia de Marta Butxaca sobre les cures, i l'estiueig dels Pirates Teatre, estrenat al Maldà. Celebrarà el 10è aniversari de Fairfly, de la Calòrica, i els 15 anys de Curà, de Toni Gomila. I amb el Festival Clàssics estrenarà un monòleg de la humorista Oye Sherman sobre la mentida i un altre del periodista Eloi Vila sobre la memòria de la Guerra Civil Espanyola.
1: I avui acabem amb la música de Tartar Helena. Que és un dels grups del programa del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, que comença avui, 2 de setembre, i s'allargarà fins diumenge. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

avui, 2 de setembre, i s'allargarà fins diumenge. Doncs així arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al web rtv.cat. Que passin un molt bon dia.

0: alusión a la que Grande Marlaska ha enviado al director general de la policía para reclamarle información sobre este asunto, es su carta de dimisión.
1: La carta que verdaderamente esperan los españoles es la carta de dimisión del ministro Marlaska. Y es por la razón y por el motivo que les decía antes, porque no es de recibo que cuando un informe señala al gobierno, el ministro del Interior señale a los policías.
0: Una dimisión que, si se confirma la veracidad del informe policial, también va a exigir Izquierda Unida, Antonio Maillo, coordinador federal.
2: Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior.
0: El sindicato policial Jupol también mira al director de la policía, al ministro del Interior y al delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Ivón López es su portavoz.
3: Hemos solicitado la dimisión del delegado del gobierno en Ceuta, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, ya que no tomaron las medidas necesarias y dejaron a los pies de los caballos a los policías nacionales en la frontera y a la población ceutí.
0: Recordamos, el gobierno Félix Bolaños pide la máxima prudencia ante el informe policial que implica a los gendarmes marroquíes en la crisis de la frontera, mientras hasta ahora comienzan los actos institucionales del Día de Ceuta, conmemoración a la que acaba de referirse el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
4: Hoy, 2 de septiembre, quiero dirigirme a nuestros compatriotas ceutíes. Sé que afrontáis este día en unas circunstancias especialmente difíciles, porque lo ocurrido el pasado 30 y 31 de julio ha puesto al límite nuestra capacidad de respuesta ante una crisis tan compleja.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
5: Bon dia. Aquesta hora està convocat un minut de silenci a la plaça Major de Manresa per condemnar l'assassinat d'un home de 47 anys. Els fets van passar dimarts de matinada a ple carrer quan un grup de joves hauria atacat la víctima amb una arma blanca i l'hauria ferit de mort. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat amb antecedents que presumptament estan relacionats amb els fets. I ingressa en un centre de justícia juvenil el menor detingut dilluns en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. La víctima es va localitzar dins d'un cotxe accidentat al nucli de la capital de la Noguera. L'autòpsia va revelar que el cos tenia ganivetades prèvies al sinistre. Més coses. L'atur a Catalunya creix a l'agost un 4,6% respecte al mes anterior, amb 14.500 desocupats més. Malgrat tot, l'afiliació a la Seguretat Social frega els 4 milions de persones, un rècord històric per aquest mes. Toni Conde.
6: Aquesta pujada a l'afiliació és d'un 3% interanual. La regularització de migrants està darrere d'aquesta pujada, segons ha explicat Paco Ramos, secretari de Treball. Tot i l'afiliació de més de 64.000 migrants a la Seguretat Social a Catalunya, aquest mes hi ha 59.500 ocupats menys que el mes anterior, una baixada habitual a l'agost per l'estacionalitat de moltes feines que la regularització no ha compensat.
7: La regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, per això es deu haver passat aquí igual i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
6: La xifra d'aturats se situa en 329.468 persones, el segon mes d'agost amb una xifra d'atur més baixa des de l'any 2007.
5: I un últim apunt, finalitzen les obres a les andanes del metro de Sants Estació L5 i Torrassa L1, en què s'ha reduït el desnivell i la separació entre l'andana i el tren per millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
8: El tráfico en Radio 5.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico y a esta hora ligeras complicaciones de salida de Madrid por la 1 en el Vellón y también de entrada por la 4 entre Valdemoro y Pinto. En Murcia sigue complicada la 7 en Alhama de Murcia, ya dirección Elche, como también en Andalucía. Tráfico lento en varios puntos. Ya en Granada en la 44 en Dulca hacia Motril, también en Jaén en la 4 en la zona de la Carolina hacia la capital madrileña, como ya finalmente en Málaga en la 7 en dos puntos, en Fuengirola hacia la capital malacitana, como también en ese punto habitual ya de San Pedro Alcántara, todo ello en ambos sentidos. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
8: El tiempo en Radio 5.

0: Apuñalado este martes por dos individuos todavía no identificados. Sergi Bassolas, buenas tardes.
1: Con aplausos, unos 200 vecinos congregados a las puertas del ayuntamiento han roto el silencio de una ciudad, Manresa, que hoy durante un minuto ha enmudecido. El dolor, la indignación y la rabia eran algunos de los sentimientos presentes entre las personas que, como el alcalde de la población, Marc Aloy, hoy se preguntaban cómo un grupo de menores, dos de los cuales ya detenidos, pueden cometer un acto semejante.
2: Que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
1: Desde el ayuntamiento ya han anunciado que se personarán como acusación popular. Mientras tanto, fuentes de la investigación consultadas por estos micrófonos apuntan que habría más jóvenes implicados en este apuñalamiento mortal y que estarían ya identificados, lo que podría traducirse en su detención de un momento a otro. En cuanto a los dos menores ya detenidos, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación sigue abierta. Por el momento se desconocen las causas que llevaron a este grupo de chavales a apuñalar mortalmente a la víctima.
0: 1:04 de la tarde, 12:04 en Canarias, la información de su comunidad.
3: Bona tarda, com sentíem, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha condemnat l'assassinat d'un home dimarts al matí en el marc de la festa major del municipi.
2: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests feus tan greus que han colpit la nostra ciutat.
3: Paraules que ha pronunciat l'alcalde després del minut de silenci convocat en repulsar els fets. Més qüestions. Comissions Obreres de Catalunya ha denunciat la instrumentalització de la crisi a Ceuta. En un comunicat, el sindicat ha mostrat el rebuig de l'odi cap als migrants, les actituds xenòfobes i els discursos racistes. Míriam Andreu.
4: Així ho ha expressat el sindicat en un comunicat difós aquest dimecres, on també condemna les accions a violència contra els veïns solidaris de Ceuta. Alerten, a més, que el relat de l'extrema dreta posa en perill la convivència històrica que ha definit la ciutat autònoma i demanen responsabilitat per garantir els drets de tothom.
3: I més coses, desenes de col·lectius i organitzacions s'han adherit a la manifestació convocada per l'esquerra independentista el proper 10 de setembre al Fossar de les Moreres en rebuig a la presència d'Aliança Catalana en aquest espai en els actes previs a la Diada Nacional de Catalunya. Escoltem Tania Ros, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, i Dani Marcos, del Sindicat COS.
5: Volem reivindicar un país que es construeix des de baix. Un país antiracista, feminista, socialista i en català.
6: També ho hem vist aquest estiu davant dels atacs a la catalanitat, davant l'avenç de discursos reaccionaris. I ho continuarem veient mentre no hi hagi un poble disposat a plantar cara.
3: La manifestació serà a les 6 de la tarda, a la mateixa hora que la convocatòria del partit d'extrema dreta. Doncs això és tot per part nostra. Més informació en aquesta sintonia.